Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 81%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 83%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 82%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 90%.

blanca de cas, mirant el nord, sol matiner li encén el rostre. I molt se'n

camí que du a l'arena. I per la nit plouen cançons

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 92%.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Marilut García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Hi ha lentitud a l'AP7, a l'altura de Mollet del Vallès, en sentit sud, per un vehicle avariat. Afecta de retruc la C-17 amb cua de Parets a Mollet per enllaçar amb l'AP7 i a Rodalies. A la línia R1, retards que poden superar els 20 minuts per una incidència a la senyalització automàtica ja resolta. R4 registra retards d'uns 15 minuts per un robatori de cable.
0: Una riuada descomunal al Nepal a la frontera amb el Tibet ha causat almenys 165 morts i més d'un miler de desapareguts, molts dels turistes. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers en una zona coneguda per practicar-hi senderisme. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. Meta pagarà més de 16.000 milions de dòlars per tancar el judici per l'addicció dels menors a les xarxes socials. L'acord extrajudicial també preveu la restricció i limitació del temps d'ús d'aplicacions com ara Facebook o Instagram. Els experts destaquen que la companyia de Zuckerberg evita així haver de respondre preguntes incòmodes sobre el funcionament dels seus algoritmes. El govern espanyol i les comunitats aborden avui el futur dels menors migrants de Ceuta en una reunió marcada pel rebuig de Vox al seu trasllat a la península. El partit d'extrema dreta fa pressió a les comunitats on governa amb el Partit Popular. Catalunya, en canvi, defensa col·laborar davant d'una crisi que considera important i rebutja posar-hi condicions. Enfrontaments aquesta nit després d'una manifestació a Ceuta. Alguns dels participants han anat fins a la platja del Trampolín per intentar fer fora els migrants que encara hi ha. La policia ha intervingut per evitar nous esclats de violència. Polèmica per un informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa basant-se en dades d'homes. L'error l'ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnològiques, que ho considera una frivolitat. L'Ajuntament del Vendrell, al Baix Penedès, invertirà més de 4 milions d'euros per construir un dipòsit pluvial per minimitzar els efectes de les inundacions a la urbanització de Brissamar. Fa uns dies, l'últim episodi de pluges va tornar a inundar molts carrers i baixos de la zona. I ha mort als 97 anys l'artista plàstica japonesa Yayoi Kusama, coneguda per les seves obres i instal·lacions caracteritzades per la repetició de patrons com punts de diferents mides i colors. Precursora del pop art, va coincidir amb noms com Warhol o bé Oldenburg.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia al Barça. Aquest vespre l'Atlètic Club de Bilbao en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Rodri tindrà els primers minuts com a blaugrana. Mentrestant, el Madrid va superar ahir la Reial Societat per 4-1. Joan Laporta insisteix que l'oferta per fitxar Julián Álvarez segueix vigent i demana a l'Atlètic de Madrid que repensi la seva negativa. Per la seva part, el porter Livakovic ja ha passat la revisió mèdica i avui es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes 4 temporades. I a l'Espanyol, avui està previst que l'extrem Brian Zaragoza passi la revisió mèdica després que hi arribés un principi d'acord amb el Bayern de Múnich. A segona divisió, el Girona traspassa oficialment Arnau Martínez del València.
0: Dia variable amb força intervals de núvols al litoral i més clarianes a ponent, encara amb pols en suspensió i la temperatura més alta.
4: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 93%.

0: Bon dia, són les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sense complicacions a les carreteres i a Rodalies, la línia R4 circula amb retards d'uns 15 minuts per un robatori de cable entre la Granada del Penedès i Sant Sadurní. L'R1 recupera progressivament la normalitat després que ha quedat resolta una incidència al sistema de senyalització automàtica.
0: Una riuada descomunal en Nepal, a la frontera amb el Tibet, ha causat almenys 165 morts i gairebé 1.500 desapareguts, molts d'ells turistes. El Ministeri d'Afers Estrangers eleva a 4 els ciutadans espanyols desapareguts. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers en una zona coneguda que per practicar-hi senderisme. Meta pagarà més de 16.000 milions de dòlars per tancar el judici per l'addicció dels menors a les xarxes socials. L'acord extrajudicial també preveu la restricció i la limitació del temps d'ús d'aplicacions com Facebook o Instagram. Els experts destaquen que la companyia de Zuckerberg evita així haver de respondre a preguntes incòmodes sobre el funcionament real dels seus algoritmes. El govern espanyol i les comunitats autònomes aborden avui el futur dels menors migrants de Ceuta en una reunió marcada pel rebuig de Vox al seu trasllat a la península. El partit d'extrema dreta fa pressió a les comunitats on governa amb el PP. Catalunya, en canvi, defensa col·laborar davant d'una crisi que considera important i rebutja posar-hi condicions. Nit d'aldarulls a la platja del Trampolín, a Ceuta, un grup de ceutins han intentat fer fora els migrants que encara hi ha enmig de crits d'expulsió i fent destrosses a les cabanes improvisades on malviuen. La intervenció policial ha evitat que els enfrontaments derivessin amb més violència. Polèmica per un informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa basant-se en dades d'homes. L'error l'ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnològiques, la MIT, que ho considera una frivolitat. L'agència assegura que ho revisarà. Platges catalanes proven un nou sistema de vigilància amb intel·ligència artificial per detectar ofegaments. Les càmeres capten els cossos immòbils de persones que perden el coneixement dins de l'aigua. I ha mort als 97 anys l'artista plàstica japonesa Yayoi Kusama, coneguda per les seves obres i instal·lacions caracteritzades per la repetició de patrons, com ara punts de diferents mides i colors. Precursora del pop art, va coincidir amb noms com Warhol o Altenburg.
2: Esports.
3: El Barça rep aquest vespre a l'Atlètic Club de Bilbao en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Rodri tindrà els primers minuts com a blaugrana. Mentrestant, el Madrid va superar la Reial Societat per 4-1. Joan Laporta insisteix que l'oferta per fitxar Julián Álvarez segueix vigent i demana a l'Atlètic de Madrid que repensi la seva negativa. Per la seva banda, el porter Livakovic va passar la revisió mèdica i avui es farà oficial el seu fitxatge. I a l'Espanyol, avui està previst que l'extrem Brian Zaragoza passi la revisió mèdica després que hi arribés un principi d'acord amb el Bayern de Múnich. A segona, el Girona traspassa oficialment Arnau Martínez al València.
0: I dia variable amb força intervals de núvols al litoral i més clarianes a ponent, encara amb pols en suspensió i la temperatura més alta. Al vespre descarregaran ruixats a l'Alt Pirineu.
2: 3Cat Info.
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 91%.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passa-ho a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'amics i residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat Mandrejant. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: En punt les 10 del matí. Puja 180 el nombre de morts per la riuada que hi va haver ahir al Nepal, a la frontera amb el Tibet, on els equips d'emergència busquen supervivents. Es calcula que hi ha uns 1.500 desapareguts, una tercera part dels quals són turistes estrangers. S'investiga l'origen de la tragèdia. El govern espanyol i les comunitats autònomes aborden aquest matí el futur dels menors migrants de Ceuta en una reunió marcada pel rebuig de Vox al seu trasllat a la península. El partit d'extrema dreta fa pressió a les comunitats on governa el PP. Catalunya, en canvi, defensa col·laborar davant d'una crisi que consideri important i rebutja posar-hi condicions. Nit d'aldarulls a la platja del Trampolín, a la ciutat autònoma. Un grup de ceutins han intentat fer fora els migrants que encara hi ha enmig de crits d'expulsió i fent destrosses a les cabanes improvisades on malviuen. La intervenció policial ha evitat els enfrontaments que els enfrontaments derivessin en més violència. Meta pagarà més de 16.000 milions de dòlars per tancar el judici per l'addicció dels menors a les xarxes socials. L'acord extrajudicial també preveu la restricció i limitació del temps d'ús de les aplicacions de Facebook o Instagram, per exemple. Els experts destaquen que la companyia de Zuckerberg evita així de respondre preguntes incòmodes sobre el funcionament dels seus algoritmes. La policia espanyola allibera un home que una xarxa de narcotraficants tenia segrestat des de feia 10 dies en una nau a Sabadell, al Vallès Occidental. La trama el va retenir i agredir perquè el feia responsable d'haver perdut una càrrega de 500 quilos de cocaïna que transportava un tercer de Portugal a l'estat espanyol. Un eclipsi parcial de lluna serà visible des de Catalunya aquesta matinada. Arriba 16 dies després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. Començarà, com dèiem, aquesta propera matinada abans de les 5 i a un quart de 7 la lluna quedarà més enfosquida. En aquell moment, el 93% de la lluna quedarà a l'ombra de la Terra. Mor als 97 anys l'artista plàstica japonesa Yayoi Kusama, coneguda per les seves obres i instal·lacions caracteritzades per la repetició de patrons com a punts de diferents mites i colors. I l'acústica de Figueres mostra a partir d'avui la diversitat del panorama musical en català. Fins diumenge es faran una trentena de concerts en tres escenaris de la ciutat.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça rep aquest vespre a l'Athletic Club de Bilbao en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Rodri tindrà ja els seus primers minuts com a blaugrana. Mentrestant, el Madrid va superar la Real Societat per 4-1. Joan Laporta insisteix que l'oferta per fitxar Julián Álvarez segueix vigent i demana a l'Atlètic de Madrid que repensi la seva negativa. I a l'Espanyol, l'extrem Brian Zaragoza passa aquest matí la revisió mèdica després que ahir el club blanc i blau arribés a un principi d'acord amb el Bayern de Múnich. A segona, el Girona traspassa oficialment Arnau Martínez del València.
0: I aquest dijous 27 d'agost el sol s'anirà imposant als núvols al llarg del dia amb temperatures que tornaran a arribar als 35 o 36 graus a Ponent i comarques de Girona. Al vespre descarregaran ruixats a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa.
3: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 68%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Bon dia, són les 11 en punt. En marxa aquesta hora la reunió entre la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, i les comunitats autònomes per abordar el trasllat de 1.400 menors de Ceuta cap a la península. Una trobada marcada pel rebuig de les comunitats del PP a la distribució dels menors i la plantada dels consellers de Vox. Nit d'atenció a Ceuta quan un grup de persones ha anat fins a la platja de Trampolín amb la intenció de fer fora els migrants que hi ha. La intervenció de la policia ha evitat més aldarulls. Paral·lelament, 12 migrants els han detingut després de ferir a 4 militars. Puja a 270 el nombre de morts per la riuada que hi va haver ahir al Nepal, a la frontera amb el Tibet, on els equips d'emergències estan treballant sobre la zona. Sabem que hi ha unes 1.500 persones desaparegudes, una tercera part dels quals són turistes estrangers. Tot apunta que l'origen de la tragèdia va ser una allau de gel i de roca. S'estan buscant els equips d'emergència supervivents. Robatori del conegut com a tresor de Villena del Museu d'aquesta població de l'Alt Vinalopó. Es tracta d'un dels conjunts més valuosos de tota Europa de l'edat de bronze i està format per joies i altres elements bàsicament d'or. Meta pagarà més de 16.000 milions de dòlars per tancar el judici per l'addicció dels menors a les xarxes socials. L'acord extrajudicial també preveu la restricció i limitació del temps d'ús d'aplicacions com Facebook o Instagram. Els experts destaquen que la companyia de Zuckerberg evita així haver de respondre preguntes incòmodes sobre el funcionament dels seus algoritmes. I la policia espanyola que allibera un home que una xarxa de narcotraficants tenia segrestat des de feia 10 dies en una nau a Sabadell, al Vallès Occidental. La trama el va retenir i agredir perquè el feia responsable d'haver perdut una càrrega de 500 quilos de cocaïna que transportava un tercer de Portugal a l'estat espanyol. La pròxima matinada serà visible des de Catalunya un eclipsi parcial de lluna. El fenomen començarà passades les 4 de la matinada i cap a un quart de 7 del matí és quan la lluna quedarà més enfosquida.
1: Esports.
2: El Barça rep aquest vespre l'Atlètic Club de Bilbao en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Rodri tindrà els primers minuts com a blaugrana. Mentrestant, ahir el Madrid va superar la Reial Societat per 4-1. Joan Laporta insisteix que l'oferta per fitxar Julián Álvarez segueix vigent i demana a l'Atlètic de Madrid que repensi la seva negativa. A l'Espanyol, l'extrem Brian Zaragoza passa aquest matí la revisió mèdica després que ahir el club blanquiblau arribés a un acord amb el Bayern de Múnich. I a segona, el Girona traspassa Arnau Martínez del València i fitxa el lateral de l'Atlètic de Madrid, Javier Boñar.
0: I el temps, el sol que s'anirà imposant als núvols al llarg del dia, amb temperatures que tornaran a arribar fins als 35 o 36 graus a Ponent i a les comarques de Girona. Al vespre descarregaran ruixats a l'Alt Pirineu i també a l'Aran.
1: 3Cat Info.
0: Comencem 11 del matí i 4 minuts. Salutacions de la Nàtia Dell, que us acompanyarà des d'ara i fins al punt de les 12. Benvinguts.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, reuneix aquesta hora amb la...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 51%.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

via, a poc vieni a mi. Entra que t'amura segues, si és que ja estàs farta d'homens. Via, via, entra i fes-te un bany calent. Hi ha una tovallola blava, fora plou i és un món fred.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: En punt les 12 del migdia. L'acord extrajudicial de Meta en el procés pels perjudicis addictius de les seves xarxes socials obre la porta a restriccions a nivell global, a què també s'afegirien altres plataformes. La decisió però està en mans del mateix Mark Zuckerberg, o depèn del fet que es plantegin litigis semblants en altres països, perquè en el cas dels Estats Units no hi haurà judici ni condemna. Almenys 270 morts en l'arribada sobtada que ahir va afectar el nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. A la capital, molta gent mira de saber coses dels desapareguts, uns 1.500. La Xina hi ha enviat efectius per ajudar en les feines de rescat. El gel i una allau haurien desencadenat la tragèdia. Està en marxa a aquesta hora la reunió entre la ministra de Joventut, Infància, Cira Rego, i les comunitats per abordar el trasllat dels 1.400 menors de Ceuta cap a la península. Una trobada marcada pel rebuig de les comunitats del PP a la distribució dels menors i la plantada dels consellers de Vox. Robatori del conegut com a tresor de Villena del museu d'aquesta població de l'Alt Vinalopó. Es tracta d'un dels conjunts més valuosos de tota Europa de l'edat de bronze i està format per joies i altres elements bàsicament d'or. La policia espanyola allibera un home que una xarxa de narcotraficants tenia segrestat des de feia 10 dies en una nau a Sabadell, al Vallès Occidental. La trama el va retenir i agredir perquè el feia responsable d'haver perdut una càrrega de 500 quilos de cocaïna que transportava un tercer de Portugal a l'estat espanyol. La pròxima matinada serà visible des de Catalunya un eclipsi parcial de lluna. El fenomen començarà passades les 4 de la matinada i cap a un quart de 7 del matí és quan la lluna quedarà més enfosquida. Mor als 97 anys l'artista plàstica japonesa Yayoi Kusama, coneguda per les seves obres i instal·lacions caracteritzades per la repetició de patrons com punts de diferents mides i colors. Precursora del pop art, va coincidir amb noms com Warhol o Oldenburg. I l'acústica de Figueres mostrarà a partir d'avui la diversitat del panorama musical en català. Fins diumenge es faran una trentena de concerts en tres escenaris de la ciutat, amb grups com la Ludwig Bank, Sopa de Cabra, La Fúmiga, 31 Fam o Alosa.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça s'estrena aquest vespre al Camp Nou jugant el primer partit de Lliga de la temporada. Els de Hansi Flick s'enfrontaran a l'Atlètic Club de Bilbao en partit pendent de la primera jornada. El debut de Rodri serà un altre dels al·licients del partit. El Barça, per cert, acaba de fer oficial també el fitxatge de Livakovic per 4 temporades. Unes hores abans del partit d'aquest vespre, el Barça sabrà ja quins rivals tindrà a la fase Lliga de la Champions d'aquesta temporada. Aquesta tarda a les 6 se'n fa el sorteig a Mónaco. I Brian Zaragoza ha passat ja aquest matí la revisió mèdica amb l'Espanyol i avui mateix es farà oficial la seva incorporació. A segona, el Girona fa oficial el fitxatge per 4 temporades del defensa de l'Atlètic de Madrid, Javier Boñar, que arriba per substituir Arnau Martínez.
0: I al temps, esperem una tarda de calor marcada i assolellada amb alguns intervals de núvols al Pirineu i al nord-est. Demà baixarà la temperatura tot l'interior i al Pirineu amb intervals de núvols al matí i més sol de cara a la tarda.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de
6: 30 graus
5: i una humitat del 43%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
2: Humans i humanes!
3: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: En punt, la una del migdia. Continua encallat el repartiment dels menors immigrants que van entrar a Ceuta ara fa un mes. La reunió dels governs autonòmics i l'espanyol només ha servit per aprovar l'ajuda ja anunciada de 25 milions d'euros per atendre aquest col·lectiu. Detenen un home que podria estar vinculat amb l'origen de l'incendi de Collserola. Agents de la Guàrdia Urbana el van detenir quan estava cremant uns contenidors al districte de Nou Barris i s'estudia la seva possible vinculació amb el foc que va acabar cremant més d'una cinquantena d'hectàrees i va obligar a fer confinaments preventius. Almenys 270 morts en la riuada sobtada que hi va afectar al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. A la capital, molta gent mira de saber coses dels desapareguts, uns 1.500. La Xina ja ha enviat efectius per ajudar en les feines de rescat. El desgel i una allau haurien desencadenat la tragèdia. L'acord extrajudicial de Meta en el procés pels perjudicis addictius de les seves xarxes socials obre la porta a restriccions a nivell global, a què també s'afegeixen altres plataformes. La decisió, però, està en mans del mateix Mark Zuckerberg o depèn del fet que es plantegin litigis semblants en altres països, perquè en el cas dels Estats Units no hi haurà judici ni condemna. Robatori del conegut com a tresor de Villena del Museu d'aquesta població de l'Alt Vinalopó. Es tracta d'un dels conjunts més valuosos d'Europa de l'edat de bronze i està format per joies i altres elements bàsicament d'or. Només hi ha 5 àrees de servei de tot el tram català de l'AP7 amb endolls per carregar el cotxe elèctric i no n'hi ha cap a les comarques de Tarragona. Els usuaris es queixen que no es compleix la normativa que obliga a totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburants anuals a tenir punts de càrrega. I el Departament d'Agricultura que estendrà el pla de captures de conills que s'ha fet a Verdú, a l'Urgell, a la resta de municipis de la Plana de Lleida. En gairebé 3 setmanes s'han capturat uns 8.000 exemplars i s'ha reduït la densitat de 30 a 10 conills per quilòmetre quadrat. El Festival Temporada Alta presenta la 35a edició i ho fa amb una programació amb més d'una trentena d'estrenes. El cartell inclou noms com els de la companyia de dansa Peeping Tom, Nate Company o el director Romeo Castellucci.
1: Esports.
2: El Barça s'estrena aquest vespre al Camp Nou, jugant el primer partit de Lliga de la temporada. Els de Hansi Flick s'enfrontaran a l'Atlètic Club de Bilbao pendent de la primera jornada. El debut de Rodri serà un dels al·licients del partit. El Barça, per cert, ha fet oficial ja també el fitxatge de Livakovic per 4 temporades. Unes hores abans del partit aquest vespre, el Barça ja sabrà quins rivals tindrà a la fase Lliga de la Champions d'aquesta temporada. Aquesta tarda a les 6 se'n fa el sorteig a Mónaco. Brian Zaragoza ha passat ja aquest matí la revisió mèdica amb l'Espanyol i avui mateix es farà oficial la seva incorporació. I a segona, el Girona fa oficial el traspàs de Sigankov a l'Ajax d'Amsterdam i anuncia el fitxatge per 4 temporades del defensa de l'Atlètic de Madrid, Javier Boñar.
0: I el temps, esperem una tarda de calor marcada i assolellada amb alguns intervals de núvols al Pirineu i al nord-est. Demà baixarà la temperatura a l'interior i al Pirineu amb intervals de núvols al matí i més sol a la tarda. 3CAT Info.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 30%.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passeu a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat Mandrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

estivant pedretes. Sotrats i clavelleres, com una formilleta, en panxa geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circuit.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol vol superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. La ministra Cira Rego ha plantejat aquesta possibilitat a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància, alhora que ha descartat fer deportacions massives de menors.
2: La manera de distensionar el territori és trasladar los niños a península. Porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor.
0: Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de tres ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. El de la presidència, Félix Bolaños, ha tornat a negar que el govern disposés d'informació prèvia sobre l'entrada massiva. És dijous 27 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Quatre espanyols desapareguts per la gran riuada que ha escombrat poblacions senceres al Nepal i al Tibet. Sònia Kerr.
3: L'últim balanç provisional és de prop de 300 morts, mentre els serveis d'emergència lluiten a contrarrellotge amb la runa i el fang per localitzar els 1.500 desapareguts. Més de la meitat són estrangers.
0: La propera matinada hi haurà un eclipsi parcial de lluna.
3: Començarà cap a 4:45 de la matinada i acabarà una mica abans de les 8 del matí de demà. El moment àlgid serà a 6:45. El fenomen està relacionat amb l'eclipsi de sol del 12 d'agost.
0: Volem saber si hi haurà bona visibilitat per veure aquest eclipsi. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Tot i que aquest dijous ha començat ensopit amb núvols i fins i tot alguna gota que hem tingut cap a la Costa Daurada, tot això està esqueixant i ja a hores d'ara el sol és dominant a gran part de Catalunya, sempre amb el permís d'algun núvol prim que va deixant al sol un palet d'èrbol sobre totes les comarques de Girona i també, gràcies a aquest polsim en suspensió, l'ambient es veu un palet encalitzat i també brut, però en qualsevol cas el domini serà del temps tranquil les properes hores i una mica ventós. Això sí, compta amb aquest vent que s'anirà accentuant, especialment a l'alta muntanya, al Pirineu i també a gran part de les comarques de Girona. Per tant, a la Costa Brava tindrem una bona remenada de la mar. Compte, també tindrem alguna rissaga i temperatures elevades. Puja respecte ahir a la plana vallesana, a l'interior gironí, sobretot a la Baixa Garrotxa, també al Pla de Lleida, al voltant dels 35 graus. A última hora del dia, algun ruixadet poc important a l'Alt Pirineu de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: El mercat de la Boqueria de Barcelona afronta una reforma integral que en preservarà el caràcter alimentari i singular.
3: Els treballs comencen el mes vinent i està previst enllestir-los a finals del 2029. Quan es reobri el mercat, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Ho explica la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil.
5: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional.
0: En cultura, el Festival Temporada Alta celebra els 35 anys amb una norantena d'espectacles i quatre estrenes internacionals absolutes.
3: Es tracta de l'edició amb més estrenes de tota la història de la mostra. En destaca la revisió de l'espectacle Le Salon de Peeping Tom o el nou espectacle de Nit Company. El festival es farà entre el 3 d'octubre i el 8 de desembre.
0: Els esports al Camp Nou serà un clam aquesta nit, Joan Barberà.
6: Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al camp de l'Elx, el Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr i Artau Bellavista passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats en diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància davant del veto de les comunitats governades pel Partit Popular assumir-ne la protecció amb els seus sistemes públics. Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de més ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. Comprovem primer que ha donat de si la Conferència Sectorial de Joventut. Lluís Mata, bon dia.
7: Bon dia. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha intentat introduir en l'ordre del dia una disposició per distribuir els menors entre els sistemes d'atenció de les diferents comunitats autònomes, però s'ha trobat amb l'oposició frontal dels populars. Per això, finalment, s'ha acordat dur a votació un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta per finançar convenis amb entitats. Uns diners que també han de servir per costejar mesures com la prioritat de traslladar les 500 nenes migrants que ara mateix hi ha a la ciutat autònoma i que es consideren com a especialment vulnerables.
2: La manera de distensionar el territori és trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles, atendiendo al respeto al interés superior del menor. No vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva de niños. No lo vamos a aceptar. Nos negamos a esto rotundamente.
7: El sistema de protecció de menors migrants a la península també inclouria la possibilitat de l'acollida per part de famílies. La cita d'avui, en què ha participat Catalunya, ha estat marcada per la plantada de les comunitats d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on Vox gestiona les competències d'infància en governs de coalició amb el Partit Popular.
0: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern no tenia cap informació prèvia a l'entrada de més de 70.000 migrants a Ceuta a finals de juliol. Bolaños ha comparegut aquest migdia davant de la Comissió de Seguretat Nacional, on ha rebut les crítiques de l'oposició per l'actuació del govern durant la crisi i ha dit també que no hi ha cap evidència de la implicació del Marroc en l'arribada dels migrants. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Durant 4 hores, Félix Bolaños s'ha defensat d'una oposició que, com la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha acusat el govern d'haver deixat abandonats els ciutadans de Ceuta.
9: ¿Qué libertad de circulación tienen por la ciudad? Es que usted no ha pisado Ceuta. Pero si hubiera ido, hubiera podido ver con sus propios ojos cómo se vacían las calles. Y los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad.
8: De fet, bona part de l'oposició, també alguns dels socis del govern, han acusat l'executiu d'haver estat inactiu durant tot el mes d'agost. També s'ha qüestionat la tibiesa de la resposta al Marroc, el que molts acusen d'estar implicat a l'entrada d'immigrants. Al seu torn, Félix Bolaños ha negat que hi hagi cap evidència de la implicació del país veí i ha tornat a dir que l'entrada va agafar el govern per sorpresa.
10: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
8: Félix Bolaños, que ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, ha dit que ara per ara l'objectiu és aconseguir el retorn dels migrants, fins i tot dels menors.
0: Qui també ha comparegut avui al Congrés ha estat la ministra de Sanitat. Mònica García ha defensat la gestió sanitària a Ceuta, basada en els drets humans i l'evidència científica, ha dit. Ha anunciat, a més, que la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants i ha criticat les mentides propagades, diu, pel PP i Vox. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. La ministra ha assegurat que el govern treballa per recuperar la normalitat dels habitants de Ceuta i la dignitat dels immigrants el més aviat possible. Mònica García ha acusat el Partit Popular i Vox de difondre rumors falsos que fomenten l'alarmisme i ha detallat els motius pels quals no ha estat convenient confinar.
12: Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí. Y así es lo que hemos estado haciendo desde el primer momento. Esta es la lógica de la salud pública y del Ministerio de Sanidad. Ante determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta del señor Feijóo diciendo que había que confinar a toda la población migrante, una propuesta sin respaldo científico que está basada en dos elementos, o en la ignorancia o en la mala fe. O en los dos a la vez.
11: García ha negat que hi hagi col·lapse sanitari i ha assegurat que no s'ha suspès cap consulta o intervenció quirúrgica. Ha anunciat que si tota la cadena logística funciona, la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants.
0: Encara a Madrid, Esquerra Republicana ha registrat avui una proposta al Congrés per garantir que no requisin estelades en esdeveniments esportius. En concret, demanen al govern que actuï perquè no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades.
3: Tot plegat 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit d'entre l'Eix i el Barça, amb càrregues policials a un aficionat que duia una estelada i la requisa de banderes. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu que sol·liciti al Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals. Avui el Barça rep el Camp Nou, l'Atlètic de Bilbao, i el club ha animat els aficionats a duria estelades en rebuig a l'actuació policial i per reivindicar-ne la legalitat i el dret a lluir-la. L'ANC repartirà 10.000 banderes a l'exterior de l'estadi just abans del partit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En crònica internacional, el Nepal i el Tibet continuen les tasques de rescat per la gran riuada que ha arrasat pobles sencers en aquests dos països. El balanç provisional de víctimes és de 289 morts i 1.500 desapareguts, dels quals 800 són estrangers. Segons el Ministeri d'Exteriors espanyol, hi ha 4 persones de nacionalitat espanyola que encara no han estat localitzades.
3: La majoria dels turistes desapareguts són persones procedents de l'Índia. Al Nepal hi ha més de 800 desapareguts i s'han recuperat els cossos de 177 persones
13: més, mentre que al Tíbet hi ha mig miler de desapareguts i 3 morts. Les últimes hores, les tasques de rescat s'han complicat per la magnitud de les destrosses i la gran quantitat de fang amuntegat. A més, una 80 de ponts i 40 quilòmetres de carreteres han quedat destruïts, cosa que complica l'accés a les zones afectades.
0: Tornem a Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia ha deixat en llibertat fa poca estona l'home que havia estat detingut per la Guàrdia Urbana de Barcelona en relació a l'incendi del parc de Collserola.
13: Uns testimonis havien explicat que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer de Palamós, a prop del punt en què es va originar el foc, però ha quedat en llibertat en no poder provar-se la seva vinculació a l'incendi. Mentrestant, continuen les tasques per acabar d'extingir-lo després que en les últimes hores s'hagi donat per controlat. S'han cremat 54 hectàrees del parc, 52 de Barcelona i 2 més de Montcada i Reixac. Es tracta de l'incendi més greu que ha patit la Serra de Collserola en els últims 30 anys.
0: I atenció a aquesta iniciativa. Un veí de Cubelles, al Garraf, ha iniciat una campanya personal per denunciar els parcs infantils que no són inclusius en diferents municipis de la comarca i també del Baix Penedès. Fent inventari, ja n'ha denunciat més d'una vintena i reclama als ajuntaments que donin més importància a uns espais que considera haurien de ser accessibles a tots els infants. Canal Blau, Pere Lobato.
14: José Romero és un veí cubellenc amb mobilitat reduïda que es desplaça amb una cadira de rodes elèctrica i que ja ha denunciat fins a 26 parcs infantils de Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Cunit, el Vendrell i Calafell, per no adaptar-se a les condicions que necessiten per ser parcs inclusius. La seva lluita per aconseguir que tots els infants puguin accedir a un parc infantil, independentment de les seves capacitats, va començar fa 3 anys. Romero lamenta la lentitud o la desídia amb la que assegura que li responen alguns ajuntaments, tenint en compte la importància que tenen els parcs per a la creixença personal i el desenvolupament de tots els infants.
15: Un parc infantil és on ensenyem als nostres nens a viure en societat, no? És el primer sitio on juegan con sus amigos y donde van a vivir en sociedad. Pues ya desde niños apartamos, lo dejamos fuera a los niños con discapacidad. Le vamos diciendo ya lo que le viene encima. Es una barbaridad.
14: A Cubelles es dona el cas que en la darrera convocatòria de pressupostos participatius, el resultat final fa només unes setmanes ha situat precisament com a projecte més votat una actuació per impulsar els parcs infantils inclusius al municipi.
0: 15 dies després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta matinada es podrà tornar a gaudir d'un fenomen astronòmic. En aquest cas es tracta d'un eclipsi de lluna parcial que serà visible des de tot Catalunya. 21 Ràdio, Núria Caro.
16: El punt màxim serà a les 6 i 12 minuts de la matinada, quan el 93% de la superfície lunar estarà sota l'ombra de la Terra. Un fenomen, però, que no és tan excepcional com el solar, ho explica l'astrofísic Carlos García.
17: Un eclipsi lunar no és tan excepcional com un eclipsi solar, perquè són molt més freqüents, simplement pel fet de que l'ombra de la Terra és molt més gran. Llavors és molt més fàcil que un objecte petit com la Lluna entri dins d'aquesta ombra i quedi tapat en part. No?
16: Els dos eclipsis, el solar total del 12 d'agost i el lunar parcial, estan relacionats.
17: En aquests 15 dies la Terra gairebé no s'ha mogut i 15 dies després de l'eclipsi total la Lluna ha fet mitja volta, ha fet la meitat de la seva òrbita terrestre i es col·loca darrere de la Terra. Com que encara estan tots tres alineats, la Lluna entra dins de l'òrbita de la ombra de la Terra i quedarà fosca, la Terra l'enfosquirà.
16: A diferència del solar, el lunar no necessita ulleres per visualitzar-lo, només cal mirar a l'oest, en un horitzó pla.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona. La reforma del mercat de la Boqueria començarà el mes que ve. Les primeres actuacions seran menors i és previst que les obres de més envergadura comencin a final del 2027. La reforma compta amb el suport majoritari dels paradistes per conformar un mercat que preservi el caràcter alimentari i singular. Per això, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Irene Segalés, bon dia.
18: Bon dia. Un dels canvis més destacats que es faran en aquesta fase més imminent és la renovació completa de l'Illa del Peix, un espai emblemàtic per a molts clients habituals i també per als visitants, i que es vol fer més confortable. Per fer-ho, algunes parades es traslladaran a una carpa provisional instal·lada a la plaça de la Gardunya. Pel que fa a l'oferta de parades, segons el nou reglament aprovat pels paradistes i que s'ha d'aprovar en el ple de l'Ajuntament previsiblement a finals d'any, estableix que els paradistes hauran de vendre com a mínim un 50% de producte productes tradicionals no elaborats. Ho ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil, en l'acte de presentació de la reforma que s'ha fet aquest matí al mateix mercat de la Boqueria.
5: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional. I per això insistim molt en el valor que té haver arribat amb aquests acords, perquè els propis operadors estan assumint que aquest canvi s'ha de fer i que és necessari també per la sostenibilitat i la viabilitat del mercat de la Boqueria.
18: La fase de reformes de més envergadura és previst que comenci a finals de l'any 2027, quan és previst intervenir en la cobertura del mercat de la Boqueria per retirar el fibrociment i col·locar plaques fotovoltaiques que facin el mercat més autosuficient energèticament. El pla compta amb una inversió de 12 milions d'euros.
0: És un quart de tres. Canviem de comarques. El pla per controlar la sobrepoblació de conills a Ponent, activat per Agricultura, ha permès capturar prop de 8.000 exemplars en només dues setmanes a la zona de Verdú, a l'Urgell. Segons el departament, s'ha reduït la densitat de conills a la zona en prop del 70% i ara l'acció s'estendrà a d'altres zones afectades. Ho ha ullat de ràdio Carles Serrano.
19: Segons ha explicat el departament, les actuacions han contribuït a reduir la densitat de conill prop d'un 68% en aquesta zona, on s'ha passat d'una mitjana d'uns 30 conills per quilòmetre quadrat a uns 10. En aquest sentit, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Freixa, ha valorat positivament l'actuació i ha explicat com s'ha dut a terme.
20: S'han fet 50 actuacions en tres modalitats, recorregut de caça amb pick-up, amb rifles i visors nocturns, recorregut de caça amb tot terreny, focus i escopeta de caça, i a guides nocturns, estan quiets en finques amb rifles i visors nocturns. Estem satisfets del resultat, estem satisfets de com s'han dut a terme les actuacions. Creiem que es poden replicar en altres llocs en funció de l'abundància de població.
19: Freixa ha afegit que s'estan preparant actuacions a Sarroca, Llardecans, Aitona i Serós per reduir aquesta sobrepoblació de l'espècie.
0: Passem també avui per la Terra Alta, ja que aquesta setmana hi arrenca la verema i ho fa amb molt bones previsions. Serà una de les collites més abundants dels últims anys, però ve marcada, això sí, per la crisi del sector del vi. Canal T, Leonor Bartomeu.
21: La verema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció, amb una collita superior a la dels darrers anys gràcies a les pluges de l'hivern i al reg de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat, amb menys vendes i una baixada del preu del raïm, que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
22: Enguany estem contents per la nostra feina, el resultat final que han tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat on les ventes del vi pues, han caigut i clar, degut a això ja es va ficar en marxa la brema en verd. Esperam que surti la destil·lació de crisi perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat. I això ens pues, perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
21: La campanya també s'ha avançat per l'efecte de les altes temperatures i la sequera, que han fet que la collita comence fins a un mes abans que anys enrere. El temporal de dilluns no ha provocat afectacions destacades a la comarca. La previsió és que la verema s'allargui unes 3 setmanes més.
0: Al Vallès Occidental, la històrica empresa rubinenca Rufini tanca portes després d'anys de problemes econòmics. La firma d'injecció d'alumini ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors i els pocs que han quedat a l'empresa estan fent tasques administratives per tal de fer la liquidació de la companyia. Ràdio Rubí, Belén Tierno.
23: L'empresa rubinenca es va declarar insolvent a la primavera de 2026 i va presentar un concurs de creditors, el segon en 15 anys. Aquest mes d'agost ha registrat al Registre Mercantil de Barcelona la seva dissolució i ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors. Una representant del comitè d'empresa de Rufini explica que els 96 treballadors, la pràctica totalitat de la plantilla, s'ha anat al carrer sense indemnització ni tampoc els han pagat la liquidació.
24: En conclusión, pues no nos pagaron el finiquito y nos han mandado pues a todos los trabajadores por Fogasa. Solamente nos pagaron el mes de julio la mensualidad.
23: Rufini es va instal·lar a Rubí l'any 1964 i va arribar a tenir més de 300 treballadors. En les últimes dècades ha anat arrossegant problemes econòmics i ha fet diversos expedients de regulació d'ocupació.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Policia Nacional allibera un home que feia 10 dies que estava segrestat a Caldes de Montbui per un suposat deute vinculat al narcotràfic.
3: Els agents també han detingut el presumpte segrestador que retenia la víctima en una nau industrial de Sabadell. Justament va ser arrestat quan traslladava el segrestat fins a una zona boscosa de la localitat vallesana. Els agents treballen amb la hipòtesi que el segrest es va produir per un presumpte robatori de droga.
0: Desmantellen un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, a l'Alt Empordà, on vivia una parella amb els fills menors.
3: La Guàrdia Civil ha detingut l'home de 39 anys i investiga la dona de 33 per delictes contra la salut pública i defraudació de fruit elèctric. La investigació va començar a l'abril i va culminar divendres en una operació en la qual van entrar i escorcollar la casa. Els investigadors atribueixen els dos adults al cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també han detectat que tenien la llum punxada.
0: És moment per a la cultura. El Festival Temporada Alta de Girona celebra 35 anys i ho fa amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions i 22 estrenes absolutes. Serà del 3 d'octubre al 8 de desembre i s'estendrà per 9 municipis catalans. Girona FM, Pau Villafañe.
2: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i de l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director del Temporada Alta.
4: Aquests aniversaris et serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan petxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
2: Una edició que torna a reafirmar la seva vocació internacional amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes.
0: I de Girona a Terrassa, perquè Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo passaran aquest mes pel Cinema Catalunya de la cocapital vallesana. El director i l'actriu del Ser Querido protagonitzaran un col·loqui a l'equipament municipal, moderat pel també actor David Verdaguer.
3: I atenció, perquè les entrades es posen a la venda avui mateix a partir de les 5 de la tarda i de manera simultània a la web cinemacatalunya.cat i a taquilla.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, torni a Bernabé.
6: La cita, el proper diumenge 6 de setembre, coincidirà amb la sessió de 6:45 de la tarda. El director madrileny és un dels més aclamats dins l'actual panorama cinematogràfic espanyol. Ara presenta El Ser Querido, coprotagonitzada per Javier Bardem. La pel·lícula, escrita conjuntament amb Isabel Peña, tracta sobre un director de cinema que ofereix un paper a la seva filla per participar en la seva nova pel·lícula, amb la intenció d'ajudar-la a impulsar la seva carrera professional. Sorogoyen i Luengo conversaran amb el públic després del visionat del film a la Sala 1. La sala té capacitat per a 350 persones.
0: I encara en relació a la informació cultural, han robat el conegut com a Tresor de Villena. Es tracta d'un dels més importants a l'edat de bronze a Europa.
3: El robatori s'ha comès de matinada. Els lladres han arrencat un dels finestrals del Museu de Villena, Alacant, i s'han endut les 66 peces originals d'or, plata, àmbar i ferro. Se sospita que al darrere del delicte hi podria haver un grup especialitzat en el robatori de patrimoni històric o que sigui un encàrrec. Fa un mes van robar el Museu d'Albacete a Castella-La Manxa amb el mateix modus operandi.
0: I arriben els esports. Transporta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Camp Nou serà un clam aquesta nit.
7: Doncs sí, Marta, bon dia. Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que portava una estelada al camp de l'Elx. El Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta. De queix, escoltem el president blaugrana, Joan Laporta.
9: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
7: El partit entre el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao correspon a la primera jornada de Lliga de Primera Divisió. El nou fitxatge Rodri Jordi jugarà en principi els seus primers minuts com a jugador blaugrana i Balde ha entrat a la convocatòria. Un Barça que avui ha anunciat oficialment el fitxatge del porter turc de 31 anys, Dominic Livakovic. El conjunt català, d'altra banda, segueix pendent de l'Atlètic de Madrid, que reitera oficialment una vegada més que no volen vendre el davanter Julián Álvarez, que avui tampoc s'ha entrenat. A l'Espanyol, la novetat és el fitxatge de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Munic a l'espera que es faci oficial. Ja ha passat la revisió mèdica. L'extrem andalús de 24 anys és un reforç que s'espera que sigui molt important en l'equip que entrena Manolo González. A la segona divisió, el Girona ha anunciat el traspàs de Sigankov a l'Ajax d'Amsterdam. A més, també ha fet oficial l'arribada del jove defensa madrileny Javier Boñar, el futbolista que pot jugar de lateral o de central, assignat per 4 temporades.
1: Yo me definiría como un lateral versátil, que puede jugar tanto por fuera como por dentro, con mucha llegada al área, también en el aspecto defensivo también soy muy fuerte y mi mayor punto creo que es el remat de cabeza i la llegada a l'àrea.
7: En plana poliesportiva, en tenis de taula, demà comença la Lliga de Campions amb 3 clubs catalans en categoria masculina i participen el Borges i l'Olot, el club de

0: moltes coses i em diu que recular, bueno, no passa res. Vull dir, jo crec que l'important a la vida és entendre en el moment que estem i què volem fer i cap on podem fer i cap on volem anar. Bueno, tenim una estructura de tècnics potent per tornar a fer un pas enrere per fer-ne dos endavant.
1: Són les paraules, les declaracions de Joan Carles Virgili, el president del Miró Ganxets Costa Daurada. Són declaracions a Canal Reus els dies previs a l'estrena de la Champions 26-27. Ja que parlem de la Champions, per cert, avui a partir de les 6 de la tarda, sorteig de la fase Lliga de la màxima competició continental, pendents de qui li toca al Barça.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
4: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui al monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol vol superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. La ministra Cira Rego ha plantejat aquesta possibilitat a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància, alhora que descarta fer deportacions massives de menors.
2: La manera de descensionar el territori és trasladar los niños a península. Porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor.
0: Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de tres ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi.

0: El de la presidència, Félix Bolaños, ha tornat a negar que el govern disposés d'informació prèvia sobre l'entrada massiva de migrants. És dijous 27 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Quatre espanyols desapareguts per la gran riuada que ha escombrat poblacions senceres al Nepal i al Tibet. Sònia Kerr.
1: L'últim balanç provisional és de prop de 300 morts, mentre els serveis d'emergència lluiten a contrarrellotge amb la runa i el fang per localitzar els 1.500 desapareguts. Més de la meitat són estrangers.
0: La propera matinada hi haurà un eclipsi parcial de lluna.
1: Començarà cap a 4:45 de la matinada i acabarà una mica abans de les 8 del matí de demà. El moment àlgid serà a 7:15. El fenomen està relacionat amb l'eclipsi de sol del 12 d'agost.
0: Volem saber si hi haurà bona visibilitat per veure aquest eclipsi de lluna. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Tot i que aquest dijous ha començat ensopit amb núvols i fins i tot alguna gota que hem tingut cap a la Costa Daurada, tot això està esqueixant i ja a hores d'ara el sol és dominant a gran part de Catalunya, sempre amb el permís d'algun núvol prim que va deixant el sol un palet d'àrbol, sobretot a les comarques de Girona, i també, gràcies a aquest polsim en suspensió, l'ambient es veu un palet encalitzat i també brut, però en qualsevol cas el domini serà del temps tranquil les properes hores i una mica ventós. Això sí, compta amb aquest vent que s'anirà accentuant, especialment a l'alta muntanya, al Pirineu, i també a gran part de les comarques de Girona. Per tant, a la Costa Brava tindrem una bona remenada de la mar. Compte, també tindrem alguna rissaga i temperatures elevades. Puja respecte ahir. A la plana vallesana, a l'interior gironí, sobretot a la Baixa Garrotxa, també al Pla de Lleida, al voltant dels 35 graus. A última hora del dia, algun ruixadet poc important a l'Alt Pirineu de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: El mercat de la Boqueria de Barcelona afronta una reforma integral que en preservarà el caràcter alimentari i singular.
1: Els treballs comencen el mes vinent i està previst enllestir-los a finals del 2029. Quan es reobri el mercat, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Ho explica la tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil.
3: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional.
0: En cultura, el Festival Temporada Alta celebra els 35 anys amb una norantena d'espectacles i 4 estrenes internacionals absolutes.
1: Es tracta de l'edició amb més estrenes de tota la història de la mostra. En destaca la revisió de l'espectacle Le Salon, de Pippin Tom, o el nou espectacle de Neat Company. El festival es farà entre el 3 d'octubre i el 8 de desembre.
0: En esports, el Camp Nou serà un clam aquesta nit. Joan Barberà.
4: Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al camp de l'Elx, al Barça, rep l'Atlètic Club, partit de Lliga on no hi haurà homenatge als campions del Mundial, en senyal de queixa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats en diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la conferència sectorial de joventut i infància davant del veto de les comunitats governades pel PP a assumir-ne la protecció. Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de més ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi a Ceuta. Comprovem primer què ha donat de si la conferència sectorial. Lluís Mata, bon dia.
6: Bon dia. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha intentat introduir en l'ordre del dia una disposició per distribuir els menors entre els sistemes d'atenció de les diferents comunitats autònomes, però s'ha trobat amb l'oposició frontal dels populars. Per això, finalment, s'ha acordat dur a votació un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta per finançar convenis amb entitats. Uns diners que també han de servir per costejar mesures com la prioritat de traslladar les 500 nenes migrants que ara mateix hi ha a la ciutat autònoma i que es consideren com a especialment vulnerables.
7: La manera de distensionar el territori és trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor. No vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva de niños. No lo vamos a aceptar. Nos negamos a esto rotundamente.
6: El sistema de protecció de menors migrants a la península també inclouria la possibilitat de l'acollida per part de famílies. La cita d'avui, en què ha participat Catalunya, ha estat marcada per la plantada de les comunitats d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on Vox gestiona les competències d'infància en governs de coalició amb el Partit Popular.
0: De la seva banda, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern d'Espanya no tenia cap informació prèvia a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Bolaños ha comparegut aquest migdia davant de la Comissió de Seguretat Nacional nacional. Allà ha rebut les crítiques de l'oposició per l'actuació del govern durant la crisi i ha dit que no hi ha cap evidència de la implicació del Marroc en l'arribada dels migrants. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Durant 4 hores, Félix Bolaños ha defensat una oposició que, com la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha acusat el govern d'haver deixat abandonats els ciutadans de Ceuta.
9: ¿Qué libertad de circulación tienen por la ciudad? Es que usted no ha pisado Ceuta. Pero si hubiera ido, hubiera podido ver con sus propios ojos cómo se vacían las calles. Y los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad.
8: De fet, bona part de l'oposició, també alguns dels socis del govern, han acusat l'executiu d'haver estat inactiu durant tot el mes d'agost. També s'ha qüestionat la tibiesa de la resposta al Marroc, el que molts acusen d'estar implicat a l'entrada d'immigrants. Al seu torn, Félix Bolaños ha negat que hi hagi cap evidència de la implicació del país veí i ha tornat a dir que l'entrada va agafar el govern per sorpresa.
10: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
8: Félix Bolaños, que ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, ha dit que ara per ara l'objectiu és aconseguir el retorn dels migrants, fins i tot dels menors.
0: Qui també ha comparegut avui al Congrés ha estat la ministra de Sanitat. Mònica García ha defensat la gestió sanitària a Ceuta, basada en els drets humans i l'evidència científica, ha dit. També ha anunciat que la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants i ha criticat les mentides, diu, propagades pel PP i per Vox. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. La ministra ha assegurat que el govern treballa per recuperar la normalitat dels habitants de Ceuta i la dignitat dels immigrants el més aviat possible. Mònica García ha acusat el Partit Popular i Vox de difondre rumors falsos que fomenten l'alarmisme i ha detallat els motius pels quals no ha estat convenient confinar.
12: Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí. Y así es lo que hemos estado haciendo desde el primer momento. Esta es la lógica de la salud pública y del Ministerio de Sanidad. Ante determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta del señor Feijóo diciendo que había que confinar a toda la población migrante, una propuesta sin respaldo científico que está basada en dos elementos, o en la ignorancia o en la mala fe. O en los dos a la vez.
11: García ha negat que hi hagi col·lapse sanitari i ha assegurat que no s'ha suspès cap consulta o intervenció quirúrgica. Ha anunciat que si tota la cadena logística funciona, la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants.
0: A tot plegat, el president de la Ciutat Autònoma, Juan Jesús Vives, considera que el govern espanyol està actuant amb total passivitat i s'ha mostrat taxatiu. Tots els migrants, diu, han de tornar al Marroc.
13: Una normalidad que solo puede conseguirse de una manera. Y es mediante el retorno cuanto antes a Marruecos de todos los que aquí llegaron el 30 y el 31 de julio y aún permanecen en nuestra ciudad. Y cuando digo todos.
0: Encara a Madrid, Esquerra Republicana ha registrat aquest matí una proposta al Congrés per tal de garantir que no es requisin estelades en esdeveniments esportius. En concret, demanen al govern que actuï perquè no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades.
1: Tot plegat 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional, abans del partit entre l'Eix i el Barça, amb càrregues policials a un aficionat que duia una estelada i la requisa de banderes. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu que sol·liciti el Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals. Avui el Barça rep al Camp Nou l'Atlètic de Bilbao i el club ha animat els aficionats a dur-hi estelades en rebuig a l'actuació policial i per reivindicar-ne la legalitat i el dret a lluir-la. L'ANC repartirà 10.000 banderes a l'exterior de l'estadi just abans del partit.
5: Notícies en xarxa.
0: Al Nepal i al Tibet continuen les tasques de rescat per la gran riuada que ha arrasat pobles sencers. El balanç provisional de víctimes és de 289 morts i 1.500 desapareguts, dels quals 800 són estrangers. Segons el Ministeri d'Exteriors, hi ha més 4 espanyols no localitzats.
1: La majoria dels turistes desapareguts són persones procedents de l'Índia. Al Nepal hi ha més de 800 desapareguts i s'han recuperat els cossos de 177 persones, mentre que al Tibet hi ha mig miler desapareguts i 3 morts. Les últimes hores, les tasques de rescat s'han complicat per la magnitud de les destrosses i la gran quantitat de fang amuntegat. A més, una vintena de ponts i 40 quilòmetres de carreteres han quedat destruïts, cosa que complica encara més l'accés a les zones afectades.
0: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona, perquè el Tribunal Superior de Justícia ha deixat en llibertat l'home detingut per la Guàrdia Urbana per la seva presumpta relació amb l'incendi del parc de Collserola.
1: Uns testimonis havien explicat que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer de Palamós, a prop del punt en què es va originar el foc, però ha quedat en llibertat en no poder-se provar-se la seva vinculació a l'incendi. Mentrestant, continuen les tasques per acabar d'extingir-lo després que en les últimes hores s'hagi donat per controlat. S'han cremat 54 hectàrees del parc, 52 de Barcelona i 2 més de Montcada i Reixac. Es tracta de l'incendi més greu que ha patit la serra en els últims 30 anys.
0: A Cubelles, un veí ha iniciat una campanya personal per denunciar els parcs infantils que no són inclusius en diferents municipis, tant del Garraf com del Baix Penedès. Fent inventari, ja n'ha denunciat més d'una vintena i reclama als ajuntaments que donin més importància a uns espais que considera haurien de ser accessibles per a tots els infants. Canal Blau, Pere Lobato.
14: José Romero és un veí cubellenc amb mobilitat reduïda que es desplaça amb una cadira de rodes elèctrica i que ja ha denunciat fins a 26 parcs infantils de Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Cunit, el Vendrell i Calafell per no adaptar-se a les condicions que necessiten per ser parcs inclusius. La seva lluita per aconseguir que tots els infants puguin accedir a un parc infantil, independentment de les seves capacitats, va començar fa 3 anys. Romero lamenta la lentitud o la desídia amb la que assegura que li responen alguns ajuntaments, tenint en compte la importància que tenen els parcs per a la creixença personal i el desenvolupament de tots els infants.
15: Un parc infantil és on ensenyamos a nuestros niños a vivir en sociedad, ¿no? Es el primer sitio donde juegan con sus amigos y donde van a vivir en sociedad. Pues ya desde niños apartamos o dejamos fuera a los niños con discapacidad. Le vamos diciendo ya lo que le viene encima. Es una barbaridad.
14: A Cubelles es dona el cas que en la darrera convocatòria de pressupostos participatius, el resultat final fa només unes setmanes ha situat precisament com a projecte més votat una actuació per impulsar els parcs infantils inclusius al municipi.
0: Atenció, perquè 15 dies després de l'eclipsi solar total del 12 d'agost, aquesta matinada es podrà tornar a gaudir d'un fenomen astronòmic. En aquest cas es tracta d'un eclipsi de lluna parcial, que serà visible des de tot Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
16: En un eclipsi de lluna, la Terra es col·loca just al mig entre el Sol i el satèl·lit. En aquest cas, el ser parcial no taparà completament la lluna i una part agafarà un to vermellós, mentre que l'altra seguirà rebent la llum solar. Segons expliquen des de l'Observatori de Tiana, aquests fenòmens passen sovint després d'un eclipsi total de Sol, però en aquest cas serà visible des de tot l'hemisferi nord, on la lluna sigui visible a aquella hora. Escoltem el fundador i membre del grup d'astronomia de Tiana, Enric Monreal.
17: La parcialitat començarà cap a 4:45. A poc s'aniran tapant. Arribarà un punt en què la lluna la veurem pràcticament de color vermell i amb un petit fil blanc encara de llum solar directa. No? A partir d'aquí, que serà el màxim, serà aproximadament a les 6:12-13 minuts, ja es començarà a destapar una altra vegada.
16: L'eclipsi parcial de lluna serà visible en una posició molt semblant al solar de fa 2 setmanes. Això sí, en aquest cas, no caldrà cap tipus de protecció visual.
0: Ens situem ara a Barcelona. La reforma del mercat de la Boqueria començarà el mes vinent. Les primeres actuacions seran, però, menors. De fet, és previst que les obres de més envergadura no comencin fins a finals del 2027. La reforma compta amb el suport majoritari dels paradistes per tal de conformar un mercat que preservi el caràcter alimentari i singular. Per això, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Irene Segalés, bon dia.
18: Bon dia. Un dels canvis més destacats que es faran en aquesta fase més imminent és la renovació completa de l'Illa del Peix, un espai emblemàtic per a molts clients habituals i també per als visitants, i que es vol fer més confortable. Per fer-ho, algunes parades es traslladaran a una carpa provisional instal·lada a la plaça de la Gardunya. Pel que fa a l'oferta de parades, segons el nou reglament aprovat pels paradistes i que s'ha d'aprovar en el ple de l'Ajuntament previsiblement a finals d'any, estableix que els paradistes hauran de vendre com a mínim un 50% de productes tradicionals no elaborats. Ho ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil, en l'acte de presentació de la reforma que s'ha fet aquest matí al mateix mercat de la Boqueria.
3: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional. I per això insistim molt en el valor que té haver arribat amb aquests acords, perquè els propis operadors estan assumint que aquest canvi s'ha de fer i que és necessari també per les sostenibilitat i la viabilitat del mercat de la boqueria.
18: La fase de reformes de més envergadura és previst que comenci a finals de l'any 2027, quan és previst intervenir en la cobertura del mercat de la boqueria per retirar el fibrociment i col·locar plaques fotovoltaiques que facin el mercat més autosuficient energèticament. El pla compta amb una inversió de 12 milions d'euros.
0: Són 3:15. Canviem ara de comarca, ja que el pla per controlar la sobrepoblació de conills a Ponent, activat per Agricultura, ha permès ja capturar prop de 8.000 exemplars en només dues setmanes. Ha estat a la zona de Verdú, a l'Urgell. Segons el departament, ara l'acció s'estendrà a altres zones afectades. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: Segons ha explicat el departament, les actuacions han contribuït a reduir la densitat de conill prop d'un 68% en aquesta zona, on s'ha passat d'una mitjana d'uns 30 conills per quilòmetre quadrat a uns 10. En aquest sentit, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Freixa, ha valorat positivament l'actuació i ha explicat com s'ha dut a terme.
20: S'han fet 50 actuacions en tres modalitats: recorregut de caça amb pick-up, amb rifles i visors nocturns, recorregut de caça amb tot terreny, focus i escopeta de caça, i aguaits nocturns, estan quiets en finques amb rifles i visors nocturns. Estem satisfets del resultat, estem satisfets de com s'han dut a terme les actuacions. Creiem que es poden replicar en altres llocs en funció de l'abundància de població.
19: Freixa ha afegit que s'estan preparant actuacions a Sarroca, Llardecans, Aitona i Serós per reduir aquesta sobrepoblació de l'espècie.
0: Passem avui també per la Terra Alta, ja que aquesta setmana hi arrenca la verema, i ho fa amb molt bones previsions. Serà una de les collites més abundants dels últims anys, però ve marcada, això sí, per la crisi del sector del vi. Canal T, Leonor Bartomeu.
21: La verema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció, amb una collita superior a la dels darrers anys gràcies a les pluges de l'hivern i al rec de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat, amb menys vendes i una baixada del preu del raïm, que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
22: Enguany estem contents per la nostra feina, el resultat final que hem tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat on les ventes del vi pues, han caigut i clar, degut a això ja es va ficar en marxa la brema en verd. Esperam que surti la destil·lació de crisis perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat. I això ens pues, perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
21: La campanya també s'ha avançat per l'efecte de les altes temperatures i la sequera, que han fet que la collita comence fins a un mes abans que anys enrere. El temporal de dilluns no ha provocat afectacions destacades a la comarca. La previsió és que la verema s'allargui unes 3 setmanes més.
0: Al Vallès Occidental, la històrica empresa rubinenca Rufini tanca després d'anys de problemes econòmics. La firma d'injecció d'alumini ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors i els pocs que encara han quedat a l'empresa estan fent tasques administratives per tal de poder fer la liquidació de la companyia. Ràdio Rubí, Belén Tierno.
23: L'empresa rubinenca es va declarar insolvent a la primavera de 2026 i va presentar un concurs de creditors, el segon en 15 anys. Aquest mes d'agost ha registrat al Registre Mercantil de Barcelona la seva dissolució i ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors. Una representant del comitè d'empresa de Rufini explica que els 96 treballadors, la pràctica totalitat de la plantilla, s'han anat al carrer sense indemnització ni tampoc els han pagat la liquidació.
24: En conclusión, pues no nos pagaron el finiquito y nos han mandado pues a todos los trabajadores por Fogasa. Solamente nos pagaron el mes de julio la mensualidad.
23: Rufini es va instal·lar a Rubí l'any 1964 i va arribar a tenir més de 300 treballadors. En les últimes dècades ha anat arrossegant problemes econòmics i ha fet diversos expedients de regulació d'ocupació.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Policia Nacional allibera un home que feia 10 dies que estava segrestat a Caldes de Montbui per un suposat deute vinculat al narcotràfic.
1: Els agents també han detingut el presumpte segrestador que retenia la víctima en una nau industrial de Sabadell. Justament va ser arrestat quan traslladava el segrestat fins a una zona boscosa de la localitat vallesana. Els agents treballen amb la hipòtesi que el segrest es va produir per un presumpte robatori de droga.
0: Desmantellen un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, a l'Alt Empordà. Allà hi vivia una parella amb dos fills menors.
1: La Guàrdia Civil ha detingut l'home de 39 anys i investiga la dona de 33 per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La investigació va començar a l'abril i va culminar divendres en una operació en la qual van entrar i escorcollar la casa. Els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la la custòdia de les plantes. Els agents també han detectat que tenien la llum punxada.
0: És moment per a la cultura. El Festival Temporada Alta celebra 35 anys i ho fa amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions i 22 estrenes absolutes. Serà del 3 d'octubre al 8 de desembre i s'estendrà per 9 municipis catalans més enllà de Girona. Anem fins allà, Girona FM, Pau Villafañe.
2: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidil Larbi Charkawi i de l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director del Temporada Alta.
4: Aquests aniversaris serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan patxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
2: Una edició que torna a reafirmar la seva vocació internacional amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes.
0: De Girona fins a Terrassa, perquè Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo passaran aquest diumenge pel Cinema Catalunya de la cocapital vallesana. El director i l'actriu del Ser Querido, acabada d'estrenar, protagonitzaran un col·loqui moderat pel també actor David Verdaguer.
1: Atenció, perquè les entrades es posen a la venda avui a partir de les 5 de la tarda i de manera simultània a la web cinemacatalunya.cat i a la taquilla.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
6: La cita, el proper diumenge 6 de setembre, coincidirà amb la sessió de 6:45 de la tarda. El director madrileny és un dels més aclamats dins l'actual panorama cinematogràfic espanyol. Ara presenta El Ser Querido, coprotagonitzada per Javier Bardem. La pel·lícula, escrita conjuntament amb Isabel Peña, tracta sobre un director de cinema que ofereix un paper a la seva filla per participar en la seva nova pel·lícula, amb la intenció d'ajudar-la a impulsar la seva carrera professional. Sorogoyen i Luengo conversaran amb el públic després del visionat del film a la Sala 1. La sala té capacitat per a 350 persones.
0: I encara en la informació cultural han robat el conegut com a Tresor de Villena. Es tracta d'un dels més importants de l'edat de bronze a Europa.
1: El robatori s'ha comès de matinada. Els lladres han arrencat un dels finestrals del Museu de Vilella, Alacant, i s'han endut les 66 peces originals d'or, plata, àmbar i ferro. Se sospita que al darrere del delicte hi podria haver un grup especialitzat en el robatori de patrimoni històric o que sigui un encàrrec. Fa un mes van robar al Museu d'Albacete a Castella-La Manxa amb el mateix modus operandi.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Camp Nou serà un clam aquesta nit.
7: Bon dia, Marta. Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al camp de l'Elx. El Barça rep l'Atlètic Club a les 9 de la nit en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de queixa. Escoltem el president blaugrana, Joan Laporta.
9: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
7: El partit contra el conjunt basc correspon a la primera jornada de Lliga, primera divisió, i el nou fitxatge, el migcampista Rodri, jugarà en principi els seus primers minuts com a jugador del Barça. Balde ha entrat també a la convocatòria. Un Futbol Club Barcelona que avui ha anunciat oficialment el fitxatge del porter turc de 31 anys, Dominic Livakovic. El conjunt català segueix pendent hores d'ara de l'Atlètic de Madrid, que ha reiterat oficialment que no volen vendre el davanter Julián Álvarez, que avui tampoc s'ha entrenat. Per cert, a les 6 de la tarda, avui hi ha el sorteig de la fase Lliga de la Champions, de la Lliga de Campions. El conjunt blaugrana coneixerà aquesta mateixa tarda, abans del partit contra l'Atlètic Club, els seus rivals a la màxima competició continental. A l'Espanyol, la novetat és el fitxatge de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich. A l'espera que es faci oficial, ha passat revisió mèdica aquest matí. L'extrem andalús de 24 anys és un reforç que s'espera que sigui molt important en l'equip de Manolo González. A la segona divisió A, el Girona ha anunciat el traspàs de Sigankov a l'Ajax d'Amsterdam. A més, també ha fet oficial l'arribada del jove defensa madrileny Javier Boñar, el futbolista que pot jugar de lateral o central, ha signat per 4 temporades.
8: Yo me definiría como un lateral versátil que puede jugar tanto por fuera como por dentro, con mucha llegada al área, también en el aspecto defensivo también soy muy fuerte y mi mayor punto creo que es el remate de cabeza y la llegada al área.
7: En plana poliesportiva, en tenis de taula, demà comença la Lliga de Campions amb 3 clubs catalans. En categoria femenina, el Ganxets de Reus. Escoltem el seu president, Joan Carles Virgili.
10: Tenim clar que ja no hi ha un objectiu ni de guanyar Europa, ni de guanyar la Lliga, ni guanyar la Copa de la Reina. Hi ha un objectiu de jugar, veure què passa durant la temporada i segurament, si per Nadal encara estem vius, pues veurem, valorarem com han anat les coses i a partir d'allí prendrem les decisions per acabar el que quedarà de temporada.
7: El Miró Ganxets Reus, que jugarà la Champions femenina, la masculina, que també comença demà. Hi haurà 2 equips catalans, 2 clubs catalans, el Borges i l'Olot.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa.
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
2: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Fresca't Info.
1: Bona tarda, són les 3. Ha mort a l'Haia als 84 anys Ratko Mladic, general de l'exèrcit serbi de Bòsnia durant la Guerra dels Balcans als anys 90 i condemnat a cadena perpètua per genocidi pel seu rol en la massacre de 8.000 bosnians a la localitat de Srebrenica, una atrocitat que ha estat considerada la pitjor a Europa des de la Segona Guerra Mundial i que li va valer el renom del carnisser dels Balcans. Més de 360 morts en l'arribada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.800 desapareguts a banda i banda de la frontera. Les autoritats temen ara que un segon llac que s'ha format a la mateixa zona també pugui rebentar ben aviat. Augmenta la tensió a Ceuta un mes després de l'arribada massiva de migrants. Una protesta per fer fora les persones instal·lades a la platja de la ciutat ha acabat amb aldarulls, mentre que la policia ha detingut 12 migrants per atacar una patrulla militar. Les organitzacions socials reclamen recursos i solucions a l'administració. Mentrestant, continua bloquejat el trasllat dels 1.400 menors de Ceuta cap a la península. El PP i Vox s'hi neguen, mentre que la ministra proposa noves fórmules excepcionals per aconseguir atendre aquests menors fora de Ceuta. Govern espanyol i comunitats autònomes només han acordat una ajuda de 25 milions per la ciutat autònoma. El jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Barcelona que podria estar relacionat amb l'incendi de Collserola d'aquesta setmana que ha obligat a confinar 15.000 persones. Fonts pròximes al cas indiquen que hi ha testimonis que el vinculen amb aquest foc forestal. S'investiga el robatori aquesta matinada del tresor de Villena, un dels conjunts d'orfebreria prehistòrica més importants de tota Europa. Uns individus han entrat al museu d'aquesta localitat de l'Alt Vinalopó i s'han endut gairebé totes les peces en qüestió de minuts. L'acord històric de Meta, que posa límits a l'exposició a la xarxa, sobretot pels menors d'edat, s'aplicarà només als Estats Units. Segons experts consultats per 3CAT Info, ara caldrà veure si més països o associacions de consumidors presenten demandes contra la companyia per addicció a aplicacions a xarxes socials com Instagram.
0: Esports.
2: L'Atlètic de Madrid ha fet un comunicat on assegura que el Consell d'Administració dona suport a la decisió del club de no negociar un possible traspàs de Julián Álvarez al Barça. Afegeix que està obert a les negociacions del mercat, però sempre d'una forma ètica i de respecte entre clubs. Conclou que ni ha existit ni existirà cap negociació amb el club blaugrana sobre el davanter argentí. El Barça rep avui a les 9 del vespre l'Atlètic Club al Camp Nou, un partit pendent de la primera jornada de Lliga. El Barça, que ha fet oficial el fitxatge del porter Livakovic per 4 temporades, sabrà aquesta tarda els rivals que tindrà la fase Lliga de la Champions. El sorteig a partir de les 6 al Mónaco. I Brian Zaragoza ha passat aquest matí la revisió mèdica amb l'Espanyol i avui mateix es farà oficial la seva incorporació. A segon, el Girona ha anunciat el fitxatge del defensa Javier Buñar, procedent de l'Atlètic Madrid, i altres passos de Sagan cap a l'Ajax i de Minsul Rangers.
1: I pel que fa al temps, tindrem una tarda amb calor de ple estiu, amb vent fort també en zones elevades del Pirineu i assolellada, tot i que amb alguns intervals de núvols a zones d'alta muntanya del Pirineu i el nord-est del país. Demà baixarà la temperatura a tot l'interior, a les zones també de l'Alt Pirineu i Aran, un descens de temperatura que arribarà demà a la nit i dissabte també a la costa.
0: 3CAT Info.
1: Ara són les 3 de la tarda i 4 minuts. A aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 38%.

El cap a les metes, el cor a la platja, de fer les maletes i quasi sempre tirar l'equipatge. Escric a negreta, pinto el paisatge,

0: ensenya el Sena, el sol que ve amb la primavera.
1: Toc de queda, fem un toc i quedem, on les palmeres rere l'estació del tren. Pel que ens queda, fem-ho per tot el convent, fins que l'àngel i el dimoni arribin al mateix moment.
0: Digue'm que ho entenc, sincerament, estic triant el present i cremant la cartera.
1: Yeah.
0: Tu què esperes? A mi ja no em queda temps.

0: Ràdio Arbúcies.
1: 107.6 FM.
2: Un altre cop t'he trucat. És una merda que hagis marxat. De cop la vida et porta on menys esperaves.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM.
2: Humans i humanes!
3: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident en Aus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies. S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: 3CAT Info. Bona tarda, són les 4. Més de 360 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.800 desapareguts a banda i banda de la frontera. Les autoritats temen ara un segon llac que s'ha format a la mateixa zona rebenti ben aviat. Mor a La Haia als 84 anys Ratko Mladic, general de l'exèrcit serbi de Bòsnia durant la Guerra dels Balcans als anys 90 i condemnat a cadena perpètua per genocidi del seu rol en la massacre de 8.000 bosnians a la localitat d'Srebrenica. Una atrocitat que ha estat considerada la pitjor a Europa des de la Segona Guerra Mundial i que li va valer el renom del carnisser dels Balcans. I a Ceuta augmenta la tensió un mes després de l'arribada massiva de migrants. Una protesta per fer fora les persones instal·lades a la platja de la ciutat acaba amb aldarulls mentre la policia deté 12 migrants per atacar una patrulla militar. Les organitzacions socials reclamen recursos i solucions a l'administració. Acord històric de Meta, que posa límits a l'exposició a les xarxes, sobretot dels menors, que només s'aplicarà als Estats Units. Segons experts consultats per aquesta emissora, ara caldrà veure si més països o associacions de consumidors presenten demandes contra la companyia per addicció a aplicacions com Instagram. El jutge deixa en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Barcelona que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola que va obligar a confinar 15.000 persones. Fonts pròximes al cas indiquen que hi ha testimonis que el vinculen amb el foc forestal. S'investiga el robatori aquesta matinada del tresor de Villena, un dels conjunts d'orfebreria prehistòrica més importants de tota Europa. Uns individus han entrat al museu de la localitat de l'Albin a Lopo i s'han endut gairebé totes les peces en qüestió de minuts.
1: Esports. L'Atlètic de Madrid ha fet un comunicat en què assegura que el Consell d'Administració per unanimitat dona suport a la decisió del club de no negociar un possible traspàs de Julián Álvarez al Barça. Afegeix que ni ha existit ni existirà cap negociació amb el club blaugrana sobre el davanter argentí, que per cert avui no s'ha entrenat per segon dia consecutiu. El Barça rep avui a les 9 a l'Atlètic Club al Camp Nou en partit pendent de la primera jornada. El Barça, que ha fet oficial el fitxatge del porter Livakovic per 4 temporades, sabrà aquesta tarda els rivals que tindrà la fase Lliga de la Champions, el sorteig a partir de les 6 a Mònaco. I Brian Zaragoza ha passat aquest matí la revisió mèdica amb l'Espanyol i avui mateix es farà oficial la seva incorporació. A segona, el Girona ha anunciat el fitxatge del defensa Javier Boñar de l'Atlètic de Madrid i els traspassos de Sigankov a l'Ajax i de Minsu als Rangers.
0: I pel que fa al temps, tarda amb calor de ple estiu, vent fort en zones elevades del Pirineu i assolellada, tot i que amb alguns intervals de núvols al Pirineu i al nord-est. Demà baixarà la temperatura a tot l'interior i al Pirineu, un descens que arribarà demà a la nit i dissabte també a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Molt bona tarda, passen pràcticament 4 minuts de les 4 de la tarda. És dijous, 27 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escureixas.
2: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus. I una humitat del 34%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. Més de 360 morts en l'arribada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.800 desapareguts a banda i banda de la frontera. Les autoritats temen ara que un segon llac que s'ha format a la mateixa zona rebenti ben aviat. Ha mort a l'Haia als 84 anys Ratko Mladic, general de l'exèrcit serbi de Bòsnia durant la Guerra dels Balcans als anys 90 i condemnat a cadena perpètua per genocidi pel seu rol en la massacre de 8.000 bosnians a la localitat de Srebrenica, una atrocitat que ha estat considerada la pitjor a Europa des de la Segona Guerra Mundial. Augmenta la tensió a Ceuta un mes després de l'arribada massiva de migrants. Una protesta per fer fora les persones instal·lades a la platja de la ciutat ha acabat amb aldarulls, mentre que la policia ha detingut una dotzena de migrants per atacar una patrulla militar. Les organitzacions socials reclamen recursos i solucions a l'administració. Mentrestant, continua bloquejat el trasllat dels 1.400 menors de Ceuta cap a la península. El PP i Vox s'hi neguen, mentre que la ministra proposa noves fórmules per aconseguir atendre tots aquests menors fora ja de la ciutat autònoma. S'investiga el robatori aquesta matinada del tresor de Villena, un dels conjunts d'orfebreria prehistòrica més importants de tota Europa. Uns individus han entrat al museu d'aquesta localitat de l'Albi Nalopó i s'han endut gairebé totes les peces en qüestió de minuts. El Departament d'Agricultura fa un balanç positiu del pla de captura de conills que s'ha intensificat a Verdú i avança que lo estendrà a altres poblacions de Lleida. En dues setmanes s'hi han capturat prop de 8.000 conills. El Festival Temporada Alta de Girona arriba a la 35a edició, comença el 3 d'octubre, amb una trentena d'espectacles que s'hi estrenaran. Es veuran per primera vegada, com el de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. Des de la primera edició al Temporada Alta de Girona hi han passat més d'1.300.000 espectadors.
0: Esports.
2: El Barça rep avui a les 9 del vespre l'Atlètic Club al Camp Nou, un partit pendent de la primera jornada de Lliga. El Barça, que ha fet oficial el fitxatge de l'Ivakovic per 4 temporades, sabrà aquesta tarda els rivals que tindrà a la fase Lliga de Campions, el sorteig a partir de les 6 al Mónaco. L'Atlètic Madrid, mentrestant, ha fet un comunicat en què assegura que el Consell d'Administració, per unanimitat, dona suport a la decisió del club de no negociar un possible traspàs de Julián Álvarez al Barça. Afegeix que ni ha existit ni existirà cap negociació amb el club blaugrana sobre el davanter argentí, que avui no s'ha entrenat per segon dia consecutiu.
1: I pel que fa al temps, tenim una tarda amb calor de ple estiu, vent fort en zones elevades del Pirineu i assolellada, tot i que amb alguns intervals de núvols en algunes zones de muntanya i del nord-est. De cara a demà, sembla que baixarà la temperatura, primer a l'interior i a les comarques del Pirineu, un descens que després anirà arribant de cara a la nit i dissabte també a la costa.
0: Trescat Info.
1: Ara passen poc més de 3 minuts a les 5 de la tarda. Aquesta hora us informa en directe Eloi Barrera. El balanç oficial de la riuada sobtada que va haver-hi ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, puja a 362 morts. Es calcula que hi ha uns 1.800 desapareguts, almenys 500 estrangers, però és probable que les xifres vagin pujant. Ara mateix, a aquestes hores, helicòpters i drons sobrevolen la zona devastada per buscar supervivents en una tragèdia que es podria...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 38%.

0: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
2: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Més de 360 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.800 desapareguts a banda i banda de la frontera. Les autoritats temen ara que un segon llac que s'ha format a la mateixa zona rebenti ben aviat. Mor a La Haia als 84 anys Ratko Mladic, general de l'exèrcit serbi de Bòsnia durant la Guerra dels Balcans als anys 90. Estava condemnat a cadena perpètua per genocidi pel seu rol en la massacre de 8.000 bosnians a la localitat d'Srebrenica. Una atrocitat que ha estat considerada la pitjor a Europa des de la Segona Guerra Mundial i que li va valer el renom del carnisser dels Balcans. Augmenta la tensió a Ceuta un mes després de l'arribada massiva de migrants. Una protesta per fer fora les persones instal·lades a la platja de la ciutat acaba amb aldarulls mentre la policia deté 12 migrants per atacar una patrulla militar. Les organitzacions socials reclamen recursos i solucions a l'administració. Continua bloquejat el trasllat dels 1.400 menors de Ceuta cap a la península. El PP i Vox s'hi neguen, mentre que la ministra proposa noves fórmules excepcionals per aconseguir atendre aquests menors fora de Ceuta. Govern espanyol i comunitats només han acordat una ajuda de 25 milions d'euros per a la ciutat autònoma. S'investiga el robatori aquesta matinada del tresor de Villena, un dels conjunts d'orfebreria prehistòrica més importants de tota Europa. Uns individus han entrat al museu de la localitat de l'Albi Napoló i s'han endut gairebé totes les peces en qüestió de minuts. El Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició. Comença el 3 d'octubre i ho fa amb 32 espectacles que s'hi estrenaran, com el de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. Des de la primera edició hi han passat més d'1.300.000 espectadors.
1: Esports. L'Espanyol acaba d'anunciar oficialment la incorporació de l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà a cedir pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. El Barça rep avui a les 9 del vespre l'Atlètic Club al Camp Nou, un partit pendent de la primera jornada de Lliga. El Barça sabrà aquesta tarda els rivals que tindrà la fase Lliga de la Champions. El sorteig a partir d'ara, a les 6 a Mònaco. L'Atlètic de Madrid ha fet un comunicat en què assegura que el Consell d'Administració, per unanimitat, dona suport a la decisió del club de no negociar un possible traspàs de Julián Álvarez al Barça. Afegeix que ni ha existit ni existirà cap negociació amb el club blaugrana sobre el davanter argentí, que, per cert, avui tampoc s'ha entrenat per segon dia consecutiu.
0: I pel que fa al temps, tarda molt assolellada amb alguns núvols a la costa i a ponent. A darrera hora del dia s'esperen alguns ruixats cap a l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Avui és el dia més càlid de la setmana, amb màximes de 37 graus i l'últim amb pols sahariana.
2: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts del punt de les 6 de la tarda d'aquest dijous 27 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurella Xas.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 41%.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6 FM.
2: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 7. Més de 390 morts en la riuada que va haver-hi ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. Les autoritats temen que ara un segon llac que s'ha format a la mateixa zona pugui rebentar també en qualsevol moment. Mor a l'Haia als 84 anys Ratko Mladic, general de l'exèrcit serbi de Bòsnia, durant la Guerra dels Balcans als anys 90. Estava condemnat a cadena perpètua per genocidi pel seu rol en la massacre de 8.000 bosnians a la localitat de Srebrenica, una atrocitat que ha estat considerada la pitjor a Europa des de la Segona Guerra Mundial. El govern espanyol demana calma davant l'escalada de tensió a Ceuta un mes després de l'arribada massiva de migrants i condemna els atacs als veïns musulmans, als migrants i als voluntaris. Mentrestant, continua el bloqueig pel trasllat dels menors cap a la península. La ministra d'Infància ha demanat col·laboració, però el PP i Vox continuen negant-se a acollir. L'ONU reclama que les xarxes socials protegeixin els menors per disseny i no esperant demandes judicials. Meta aplicarà als Estats Units límits d'ús i restriccions als m'agrada, així com els filtres de bellesa. Però l'organisme demana que aquestes mesures s'estenguin a tota la indústria i arreu del món. S'investiga el robatori aquesta matinada del tresor de Villena, un dels conjunts d'orfebreria prehistòrica més importants de tota Europa. Uns individus han entrat al museu d'aquesta localitat de l'Albina Lupo i s'han endut gairebé totes les peces en qüestió de minuts. Al País Valencià, els bombers i la Unitat Militar d'Emergències treballen per apagar un incendi que ha començat aquest migdia al Parc Natural de l'Albufera i que ja ha calcinat unes 48 hectàrees. Preventivament s'ha desallotjat la població del Saler, així com càmpings de la zona. Hi treballen 12 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. A Catalunya demà torna a pujar el risc d'incendi, estrenant en risc molt alt 178 municipis d'una vintena de comarques. Avui arrenca la 23a edició del Festival Acústica de Figueres amb una trentena de concerts com a aparador de la diversitat del panorama musical en català. Fins diumenge hi actuaran formacions com Sopa de Cabra, La Fúmiga, la Ludwig Bank o Alosa.
0: Esports.
2: El Barça ja sap els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions de Futbol. Fa ben poca estona que els ha sabut en el sorteig que s'ha fet a Mònaco. Seran a casa, al Camp Nou, al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, mentre que a domicili els blaugranes s'enfrontaran al Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabà de l'Azerbaijan. Un Barça que a partir de les 9 s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao en partit pendent de la primera jornada de Lliga amb Rodri Balde a la convocatòria i Gavi absent per una contusió al genoll. Mentrestant, el club blaugrana ha anunciat el fitxatge del porter croat Livakovic per 4 temporades. L'Espanyol, per la seva banda, també fitxa oficialment. Ja ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb opció de compra.
1: I pel que fa al temps, som en una tarda molt assolellada. Hi ha alguns núvols a la costa i cap a Ponent. A última hora del dia esperem alguns ruixats puntuals a l'Alta Ribagorça i a la Vall d'Aran. Això és ja en ple Pirineu. Avui, per cert, és el dia més càlid de la setmana. Hem arribat a màximes de 37 graus. I serà també l'últim que tindrem aquesta pols sahariana amb aquest ambient enterbolit.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Aquesta hora us saluda en directe.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 29%.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passa-ho a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat Mandrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Bona tarda, són les 8. Desenes de veïns de Ceuta impedeixen el pas dels camions de la Creu Roja que aquesta tarda portaven aliments als migrants que s'estan a la platja del Trampolín de la ciutat autònoma. Precisament, el govern espanyol havia fet una crida a la calma davant l'escalada de tensió i havia condemnat els atacs als veïns musulmans, als migrants i als voluntaris. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. Les autoritats temen ara que un segon llac que s'ha format a la mateixa zona rebenti ben aviat. Mor a l'Haia, als 84 anys, Ratko Mladic, general de l'exèrcit serbi de Bòsnia durant la Guerra dels Balcans als anys 90. Estava condemnat a cadena perpètua per genocidi pel seu rol en la massacre de 8.000 bosnians a la localitat d'Srebrenica. Una atrocitat que ha estat considerada la pitjor a Europa des de la Segona Guerra Mundial i que li va valer el renom del carnisser dels Balcans. L'ONU reclama que el disseny de les xarxes socials protegeixi els menors per defecte i no esperant demandes judicials. Meta aplicarà als Estats Units límits d'ús i restriccions als m'agrada i als filtres de bellesa, però l'organisme demana que aquestes mesures s'estenguin a tota la indústria i arreu del món. S'investiga el robatori aquesta matinada del tresor de Villena, un dels conjunts d'orfebreria prehistòrica més importants de tota Europa. Uns individus han entrat al museu de la localitat de l'Alt Vinalopó i s'han endut gairebé totes les peces en qüestió de minuts. Al País Valencià, els bombers i l'UME treballen per apagar un incendi que ha començat aquest migdia al Saler, dins del Parc Natural de l'Albufera, que ja ha calcinat unes 48 hectàrees. Preventivament s'ha desallotjat la població, així com els càmpings de la zona. Hi treballen 15 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris. A Catalunya, demà torna a pujar el risc d'incendi. Estaran en risc molt alt 178 municipis de 21 comarques diferents. Avui arrenca la 23a edició del Festival Acústica de Figueres amb una trentena de concerts com a aparador de la diversitat del panorama musical en català. Fins diumenge hi actuaran en tres escenaris diferents grups com Sopa de Cabra, La Fúmiga, la Ludwig Bank, 31 Fam o Alosa. S'inaugura aquesta nit al Teatre Jardí amb la producció Llac Gener 1976.
1: Esports. Ja tenim 11 oficial del Barça per rebre a partir de les 9 al Camp Nou l'Atlètic Club de Bilbao en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Hansi Flick a línia d'inici, Joan Garcia a la porteria, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa, Bernal, Pedri, Fermín al mig del camp i Lamine Yamal, Rafinha i Gordon a la davantera. Un Barça que fa poca estona que ha sabut els seus 8 rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions després del sorteig que s'ha fet a Mònaco. Seran el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como al Camp Nou i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabah de l'Azerbaidjan a domicili. Mentrestant, l'Espanyol ha anunciat oficialment la incorporació de l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit pel Bayern de Múnich.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 30%.

els despertadors.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
2: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Humans i humanes!
1: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident en Aus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 27%.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 26%.

0: Gràcies.
1: Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

serie da fingir. Digue'm a mi, quin és el secret per poder dormir a la nit, a la nit. M'aixeco, miro la finestra i fa mal temps. No sé per què altera els meus pensaments. Sé que si faig un esforç les coses podrien canviar, però no tinc les ganes i no sé ni per on començar.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 33%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 31%.